0: montre.
1: Bueno, va ser molt bé, no?
2: Tenim sí,
1: l'estima
2: de guitarra.
3: Ah,
2: va ser
3: guitarra.